pas important per proteger l'ambient, ma e les bestes ci veran sur a plajar del nou concept senza fum e senza canera. Malura. E se bepi d'esperar cina plova la saira dels prims agost e per to que si quelles cian osa decis de dire vera, prosma sonda bun divertiment.

0: Las novitats ter RTR.
1: Suenter la pausa de las atates americanas en l'Iran al prech per l'ielicorda buspe marcante main. Ad en il Congo se rasa l'epidemia d'Ebola vin avant. De pli de quals temas ad Laura dati us en las novitats de las dies al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. Suenter la fin de la serie de tates americanas en l'Iran el prec per lieli buspe cruda clara main. Questa bonura costava in barrel de la sort Brent per part entorn 92 dollars, in minus de passa 5%. O davant veven els Stadis Units annunciar 13 nots en serie a tates sin l'Iran. Il di suenter era lieli mince maista clara main such la marca de 100 dollars per barrel. L'ultima pausa de las attaches la fin demna a de novo main sveglia speranza sin ina deescalazion del conflict che dura entant già da pila fin favre. L'epidemia d'Ebola en la Repubblica Democratica Congo se derasa vinevant. De pilanciata avril en entant mortes passa 1400 persones, cu rapporta las autoritats de sanedat congolaises. Il dumber de las infecciuns confirmadas en il labor sae cresci sin passa 3200. Tenoch las autoritats e la quota mortale al moment der prest 44%. Quei muntega prescht la mesedat de tot las infecziuns finescha mortal main. Experts quinten kunint audumber zu parca ne fin ossa betvini remarcia unjank annuncia. La Russia all'Ukraine an de novo main attaccia in l'altra ortlaria la notte passada a Cherniv eine drona russa tuccia in supermarcia. Tenoch las autoritats ukrainaises e mortes duas persones plinavant alla Russia attaccia al pli important port de Gaunter Odessa. Nur che ina nav civile e venite tucciada a 10 persones venite smazzadas. Ers in territori russ aida un frendes, terina attaccia ukrainaises in la citat da Rostov e mortes duas persones. A Belgorod seien die Spersunas plinevant venides blessadas suenter in a attaccia cun drones.
2: La meteo.
1: Ostat in la primina mascheide da Nivels e fases de Soleil en il partenz dati magari anche in cins urizis la bunura. Il suenter mes diving il ora però dina pli bel, quai ter temperaturas de fin 26 grads en la radion da Coira en so selva den l'engedina basci per fin 24 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Tras levam ins dia kumpanje vus vinevaun l'Angela Hendri bici vus tot lais RTR. A buona musica procura per Schlonsch Dexis Midnight Runners kun Come On Eileen.

Els von procurum per schlonsch Fred de Palma et emis killa cun la testa gira. Divisau pla jubilara Lea Selina Wismar dat Arisdorf a cajunde siu ventitschunavel anniversari. A Braille festivesse Carla Ballet siu curontavel. Cara Carla, cordiale gratulazione sintiu curontavel natalezi, divisaine ti tot mo bien e sur tot buona sanadat. Resta scotti eis a scia vainus budentai. Biars bunets tot quels della casa platta furada a capitash. A pela jubilara Carla Ballet de Braille, vengivi jau per festivada rudien siu curontavel, bon jovi cun It's My Life.

Ils qualms clomen incontin als acabellos divisau per la Fabiana Candinas de Mustair ella festivesot siuchun conto chaval anniversari alla gratulazione venida de sia mamma la Lucia de Florin e de Mustair.